Antena Caro. La nit és música.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de setembre que serà en conjunt molt estable aquí a Catalunya. Aquestes hores del matí tenim temperatures fresques, sobretot a l'interior, valors que estan rondant entre els 10 a 15 graus, l'ambient és una miqueta més suau a tot el litoral català. Bancs de boira que es deixen veure aquestes hores, també a Valls i Fondalades de la Catalunya central, que s'aniran esqueixant a mesura avanci al matí. Núvols més compactes que es deixaran veure sobretot al litoral i prelitoral català, on aquests núvols continuaran fent acte de presència al llarg de la tarda i on no descartem que pugui aparèixer algun ruixat molt localitzat a cavall del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Tot plegat amb unes temperatures d'avui dissabte que seran una miqueta més altes i on esperem arribar una altra vegada a aquests 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre.
1: Seguim parlant de fenòmens meteorològics. Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7 de les reserves, un nivell 3 punts superior al de fa just un any i per sobre de la mitjana de la darrera dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. I d'altra banda, el director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, ha alertat que l'1% més ric de la població catalana té al voltant del 23% de la riquesa del país, mentre que el 50% més pobre en té només entre un 6 i un 7%. En una entrevista a la CNN amb motiu dels 70 anys de l'organització, Cortada ha avisat que aquesta acumulació afecta moltíssim la democràcia perquè qui concentra poder econòmic també en concentra de polític i mediàtic. El director ha situat aquesta bretxa dins d'una tendència global i ha denunciat l'ús instrumental que la dreta i l'extrema dreta fan de la cooperació. I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica. Aquesta és la primera victòria a la Lliga dels Alacantins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i per la seva banda, des del Departament es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'AENA per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
2: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nura Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
3: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
2: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
1: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estella davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, tota la música.

Gràcies. Bé, anem a fer un tema tranquil·let. I bé, aquí em va molt bé per presentar el nostre amic a l'altra guitarra.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els presidents del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona. Escoltem Turull.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés la petició d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 continua registrant retards d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquest matí s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa pel tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. I en plana cultural, dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als 200 Premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectiva és una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió de Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. Tots dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge, al territori i el desenvolupament sostenible. I en els esports, aquesta nit el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Αντίνα Καρό.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026. Antena Caro.

0: A veure si me'n recordo d'això, com era. Penso que era...
1: Ai, mare.
0: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? Durant de poc. Bueno. Que contenta estic! Ja tornes aquí, família!
2: Hombre!
0: Hola, què haces?
2: Estos ojitos que te ven, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué fas?
0: Pues aquí, aquí, tirar-nos al pou. El pou de la novetat, el pou del directe, perquè, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
1: Ai, mare, de què?
0: No era un directe real. No era un directe real. No era un directe real.
3: Embustera!
0: Embustera, home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
2: Ara mos hem tirat a la moto.
0: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
2: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa? El que sí,
0: pues ex, molt content de tornar-te aquí i abans d'enrotllar-me i començar en tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
1: Hombre, han sigut.
0: I en tot el carinyo del món... Vos estimo i gràcies per haver aguantat este tresoret que ha muntat entre tots. Un aplauso per a vosaltres.
2: Que me farà caure la lacrimeta, eh? Ha sigut un momento, lacrimeta, eh? La tenia aquí a punt, però acabat de caure, saps?
0: Tot arribarà. I ara sí que sí, me'n vaig cap a l'espai que crido. Oh! Yeah. Jo te'n recordo, eh? I t'has assustat, eh? Bona nit, Gepero!
4: Hola, bona tarda, nit.
0: Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bueno,
4: són les 7 i 2, estem en rigoríssim directe i val la pena de, destacar l'esforç que s'està fent des de l'antena Caro i per part vostra sobretot per a tindre este valor, aquestes agalles que diuen en castellà per a fer un directe, sí senyor.
2: A Pau l'hem trobat a faltar, però el Llepero també, El Llepero també l'hem trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
0: Que tu no t'escapes,
5: De moment, s'han soldat entre ells.
6: En altres ni mos han nombrat.
2: Sí, van passant.
0: És que l'he tallat perquè he vist que m'anava amb el dado del crit i ets, he entrat a tallar. Bona nit, Titu!
2: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit.
0: Saps què passa? Que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto.
2: Bueno, però és l'acostum, tants d'anys i de fer-ho de nit, veus, clar, tarda nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meva anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
5: BBC, Tito.
2: Sí,
5: molt bé. Bodes, bautizos i comunions.
2: Lo que faig que falta,
0: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
2: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto.
0: El restaurant està allí rascant.
2: Ho disfruto moltíssim. Doncs bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies, la part que em toca. Ha sigut molt dur, sí, Calú? Ha sigut molt dur. Algun ratet ens hem quedat allò, saps? Que sonaven los grills i tot. Titi, silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano a mano, bueno, allò pim-pam, ho dius tu, però bueno, ho hem tret avant, Carlo, hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és Papito que no ho ha dit,
5: Bueno,
2: és Papito, ha sigut Papito que ho hem dit un munt de vegades, el Papito.
5: Això diu la seva dona.
2: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada del programa i mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat. Les ha de fer de dalt del terrat, que dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà. Si li ha canviat la vida d'este xic-xac.
0: Si
2: li ha
0: canviat. Si algo com tindre un fill no et canvia la vida, és que tens un problema, eh? Algo et passa.
2: Qui en t'hi ha vist i qui en t'hi ve, eh? Que t'hagi de anar a sortir de casa, hosti.
0: Bé.
4: És majo com Calu, que el tenim aquí al cos.
5: Molt bona tarda, familieta punyeterística.
0: Un de tres, està bé, no?
5: I jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor,
0: A cadascú.
5: Sempre la disculpa sempre entra millor.
0: Entra millor.
5: Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores. estàvem que no sabien què dir i feien programes de 2 hores.
2: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, eh? Quan érem jo i Carlo Tocholz, els convidats, els programes més llargs, eh? No sabíem com acabar-ho. No sabíem com acabar.
5: Hi havia convidats que estaven parlant i tot, eh? Quin programa... Però...
0: Sí, sí, sí. Digo, anava al revés de la lògica, diu, com menys, més.
2: Sí, sí, eh?
0: Sí.
5: I ja ho dic jo, eh? Quina calor este estiu, eh? No ho havíem dit encara, quina calor este estiu.
2: És quan dit tantes vegades que hi ha allò que dius... Quina calor. No cal dir-ho més, eh?
0: Sou molt exagerats. És un fred raro, és depèn de com mires, és la perspectiva que tens de les coses.
5: És un fred raro,
0: és un
5: la
0: fred
5: calor.
0: Raro.
2: Psicològic, eh?
0: Raro.
2: Hi ha gent que et diu, te parla pel carrer, és psicològic. No és psicològic, la mare que et...
0: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo. Però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir a esta gent de nou? Què tenim? Com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero. Que som? Una cosa és el directe. Què passa en el directe? El directe permet moltes coses que no permeten los pals directe, diem, que fem abans.
5: I qui va ser el cabró que ha dit no hi huevos de fer-ho en directe?
0: No hi huevos?
5: Este va ser el directe.
0: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, doncs com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos...
5: Tros d'animal! Àudios, àudios.
0: Ei, hosti, pues estem parlant de tal, de Pasqual, d'un pues, tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Ei, que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, pues conde, no? Perquè a part mos traven faena. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
2: Apunteu.
0: 6-7-4-8-9-7-127.
5: Superfàcil.
0: Repetixo. 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
2: Yeah, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan em diu el telèfon.
5: 127 no vas dir en anglès, eh?
0: 1-2-7.
5: 100, eh? 100.
2: No li ha sortit.
5: 127.
0: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, ¿vale? A part del canvi d'horari que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous. De 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
2: Depèn com vegi l'audiència.
0: O, o que fessin campana.
5: Que mos envien els seus feedbacks, que mos envien els feedbacks per el telèfon. I només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa.
5: Només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa, eh?
5: A veure,
2: no està.
5: A veure, saluda la...
0: La tia, hola, la tia. Que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre. Que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre, però
2: estarà.
0: Però són coses del director, és el que hi ha. Si a les 7 pots estar bé, si no, pues la cosa t'ha de tirar avant. Sí,
2: això és així ara? O arribes o no estàs, eh?
0: I una altra de les coses del director és que et dic, s'ha acabat aquí la presentació i la salutació perquè s'està fent tard.
5: No, però vos fa falta una cosa que abans se feia.
0: Ja comencem malament, si jo dic que s'està fent tard.
5: Un llepa del llepero.
0: Hòstia, això sí que sí.
5: Això te'n recordes o
2: no? Pues no sé si me'n recordo què t'ha de fer.
0: Quan algú té raó, té raó.
2: Bona nit i...
0: Ara sí que comença a fer punyetes.
2: Vamos! A veure, què fem?
0: Què fem? Començarem. Farem una mica la intro de lo que són les propostes que tenim cadascú. Que, a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, ¿vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, eh? Que aquí potser un dia portem malles i un altre dia portem faldes als peus.
2: Home, clar, no.
0: No passa naixing.
2: No mos mana ningú natros, eh? Natros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio naixing. Podem dir el que volguéssim.
0: Exacte.
2: Que volguéssim i fer el que volguéssim.
5: Les notícies de les 8.
0: Sobretot no,
5: saps? L'únic.
2: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
0: Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada a fer, a part de no callar, perquè fa dies que no tinc el micro i és meu.
2: Estàs acaparant una miqueta el micro, eh? Sí.
5: Tens dos dones a casa, no et deixen parlar.
0: Tres.
5: Sí.
0: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era ja s'han titulat pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat. Només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món. Però que la gent sàpiga que hi ha bones notícies. Sí. Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
2: Amigo, pasa pom pim pam. Hey, shit.
0: Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots. Sí? Encara de bebès de tota hora.
2: Sí.
0: Pam, pam. I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguésseu, que com a millennial de cau a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no? Tots. Quan hi hagi una gran, un gran esdeveniment friquístico-lúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que comparteixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules o coses del món del vicio.
2: Molt bé! Ep!
0: Pam, pam, pam!
2: I aquestes novetats musicals, que això és...
0: Home!
5: Però, tio!
2: Però, tio!

0: ne tinc una guardada per després d'estos que està sí que no me la passo, però de moment he entrat de bones. Després ja venen les hosts.
1: Yes.
0: I de moment jo ja no dono més, ja no dono més del que tinc, perquè si no ja, si no serà massa.
2: Has fet un tastet, has fet un tastet, ho has deixat caure.
3: Ha gastat dos o tres pàgines per davant i per detrás,
0: I tu, Titus? A veure, què penses fer enguany, a part de ficar música, que ja està clar? Que...
2: Bueno, lo meu ja saps que és la música. Jo tinc hasta una intro per a començar la secció i tot, saps?

0: 2.
1: He descobert un programeta musical.
0: He descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
1: No, com esta intro, no n'havíeu sentit d'estes encara. Estic encantat en la intro.
0: Estàs col·laborant en la fi del món, tu, saps, no?
1: Sí, sí, és igual, eh? Jo em sumo a la fi del món de tots.
2: És una mestreta de King Africa i Chocinant. És una mestreta entre els dos, saps?
1: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IAs. La IA que em fa la cançó i la IA que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó. Bueno, increïble.
0: Ja va,
1: increïble.

0: Lo primer és qui va ficar. I després Jordi Dan i l'últim els dos.
1: Anava a dir, anava a dir. Sense flau, movimento, sense flau.
2: Que els tamborets és a Friuló, no?
0: Bomba!
2: Falta la bomba, eh?
3: Bueno,
2: esta serà la intro.
1: A part de la intro, socio?
2: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo, bueno, jo de què vos faré esta temporada, no ho sé, ja ho saps. Ja ho saps, jo vos puc sorprendre. Vos puc sorprendre. Cada, sí? Fin, cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè, perquè lo que has portat, dir-nos clar que portaries...
2: No, no, no, de clar no hi ha res. Ja ho diu, ja ho diu la intro, de clar, de clar no hi haurà res. De clar no hi haurà res. Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no? De l'actualitat. O de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré, bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Carlo, que se va quedar flipat.
0: No me'n recordo.
2: El tema de les imitacions.
0: Això sí.
2: Portaré alguna imitació, eh?
0: La de Florentino era bona.
2: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
2: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
0: Sí, claro.
1: Bueno, recuerdo, la mitad del... Bueno, los, sí, los que no... Sí, no. Molta gent no sabrà ni què cons. Bueno, recuerdo... L'altre dia va sortir del cap, perquè sí, me va sortir un... Tito el Nano. Tu te'n recordes d'això, no? Això...
2: A mi em van arribar... A mi em van... Jo m'apareix que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot per a imitar.
1: A ver,
2: la gent me pagava en dia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario. Sí.
1: A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça... Era en va començar Cárdenas, i era en va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si les...
2: Ja fa anys, això, eh? És que
0: havia estat Andrómeda, no s'havia
1: estat. Sí, I un d'estos que portava deia Tito el Nano. I aquí, fes-ho per favor.
2: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu, això els joves no sabran de què parlem, eh?
1: Per favor, fes un Tito el Nano.
2: Tito el Nano, el Tito el Nano. Però Muñoz, el Muñoz que feia socis, simpatitzants, home, que
0: per favor.
2: I sortia el Romario, sempre estic cansado, sortia el Romario. Però, tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati, imito a Nati, no sé què, i diu, que és que les claves, les imitacions...
1: Tenim una mina d'or aquí.
2: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, on tenim un Tites Latre?
4: És Latre Tites.
2: És Latre Tites.
0: La versió beta. Doncs
2: pues bueno, parlarem. Ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes.
1: Com
2: així...
0: Jo tinc una pregunta.
2: Parlarem, per exemple, mira, te'n vaig a tirar un, que és molt bo. El debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat, o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Enis erectis?
2: No, no, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fora estant al sofà.
0: Jo em comprometo a avisar-vos quan traguem la de contra l'alopècia. Esta cosa, ja vos aviso, jo tot et sigui.

0: Però esto no sé si te...
1: No, esta ya está, ya está también.
2: Ahora para la coña, ya después de tantos años no sé ni si la pediría, ¿eh?
1: Yo no. En lo fresquet, en lo cómodo.
0: Tenia tanta mala sort que et fotries tipo un oso tot pelut i tan pelada tot bé. Segur, tenim tanta mala llet.
1: Bueno, no entra que sí. Protagonisme, que estem al que serà la meva secció. Tens una pregunta.
0: Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
1: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altre, que no la saps anar. Fer anar una IA t'ajuda a fer anar l'altre, que no la saps fer anar.
2: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs que...
1: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguésseu de mi, eh? Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet, però si vos dic això encara vos pensareu que ho estic més.
2: No, digues,
1: no, no, sí, jo ara li protesto la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no, no tens que... raó. I diu, perdona.
0: Però hi guanyes la discussió tu, també.
1: Sempre, això, sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
2: Eh? Saps quan algú et dona la raó, què vol dir?
1: Que estàs boig, com una... Sí. Que estàs boig. Ai, mare, mare. Ai, mare, si tenen senyals del més allà. Per què? No, perquè a la meva secció, ja ho sabeu, que vos vaig sorprendre també algun dia,
2: sí,
1: la temporada dia passada, que parlarem també d'algo de lo més allà. Ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten, que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas. Ja ho veureu si xalarem, ja veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què? Bueno, què vos apareix?
2: Pues m'apareix...
1: Me doneu l'apte? Ja, me doneu l'apte per a intentar-ho?
2: Ja tinc ganes de coses.
1: Això sí, mos dona temps, eh? Perquè portant convidats, seccions, no sé què, algun dia, bueno, igual sí, no dona temps, eh?
2: Però... Com n'hi ha?
1: Com n'hi ha?
2: Com n'hi ha? Perquè ja són prou convidats.
0: Sí. Lo que crec que hi ha temps ara mateix és de que la gent mos truca.
1: Recorda el telèfon.
2: A veure com estava el telèfon.
0: Ho dic jo.
1: Recorda el telèfon.
2: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir això.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
2: Espera, vull provar. En Doraemon.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
2: No m'ha sortit bé.
3: El casquet volador.
2: Hòstia. No, he de practicar, he de practicar.
0: Ja canvia la veu, eh?
3: El casquet volador. El vibrador màgic.
2: Sí, és millor així. No.
4: Sí, però l'heu dit sencer el telèfon o no?
2: Tornem-hi.
1: Mos hem deixat el més 34 davant.
2: Més 34? 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: Però, escriviu-mos, ni que siguin WhatsApp, ni que siguin WhatsApp, un emoticono.
2: Bueno, avui un emoticono, que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el llepero en el mòbil a la main per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos del... el que mos haguin de morir.
0: Qualsevol dubte que tinguin, jo el puc contestar.
2: Avui trucades.
0: Avui no puc contestar, ja, qualsevol dubte.
1: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
2: Encara?
1: Sí, encara vull parlar més. Perquè ja que avui no la farem, però avui vull parlar d'un tema perquè ara pronta, tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això, tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
0: Jo mig peu penso.
1: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, lo dia 3 d'octubre,
2: la castanyada.
1: Teníem l'antena Calor Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu la llibreta en negreta, cursiva i lletra gran.
2: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
1: Dia 3 d'octubre del 2026, Antena Caro Remember Fest.
0: Oh, yeah. Antena Caro no.
1: Festivalaco.
0: Però quin horari? Quan comença això?
1: Espera, també ara explicarem una miqueta. De moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran algo d'actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera... que ara vos desvelaré, en perquè ja se sap, ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet.
2: Dice Tites no pot fallar, no?
1: Home!
0: Algú ha de presentar-se. Algú ha de presentar-se.
1: Algú ha de ficar la nota.
4: Algú ha de fer sombra.
1: Algú ha de fer la nota.
4: Algú ha de fer sombra.
1: Vos dic tots els dijous que vindran?
0: Jo vull saber a quina hora comença.
2: A veure, va.
1: Això comença a les 5 de la tarda.
2: I quants vindran? A veure, comença, canta, pipa.
1: Va, te vaig cantant. DJ La Mono.
0: Ah, ja ha passat per aquí.
2: Gran imitada.
1: Dani Calau.
0: Ha passat per aquí.
1: Guillermo Argentó.
0: Passarà per aquí.
1: Abel Quecaña.
2: Serà un gran invitat.
1: DJ Piuli.
0: Passarà, este suposo. Nom...
1: Pau Mestre.
0: Ha passat
1: unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites.
2: Este està tots els dies aquí, el can.
1: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa, que s'espera.
2: A on?
1: A on? A puesto de tots els anys, que no has vingut cap any?
0: Claro,
1: has vingut algun any allí dalt, a la pista?
0: Recordau.
1: A la pista de futbol, a la pista de futbol i tot allò d'allí dalt. Antes estava la piscina abans, recordes que teníem una piscina descoberta?
2: Que ara tires de cap i et fas mal.
1: Que ara tires de cap i et fos contra la sorra, saps? Sí. Pues allí.
4: Allí.
2: La sorra de terra, de terra, mal pensar que el que et veig.
4: Està la sorra? A la pista està la sorra.
1: Ja estan les entrades al tuc-tuc. www.tuktuk.com. Ah, no, .com, vaja, que de realització, que tenim realització nosaltres, eh? De realització em diuen .com, no,
0: .cat.
1: Tuktuk.cat, ja estan les entrades allí.
4: Què és gat en anglès, pare?
1: Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant.
4: Entrada reduïda, socis, diners, euros.
0: 5 de la tarda.
1: 5 de la tarda m'apareix estar a les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... Bé, per mi és...
2: Bueno, ja que entenc el tema de la musiqueta, vos he de donar les gràcies. Estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Han tastat el meu rock.
0: No ho sé.
1: Home,
0: ja m'ho aguanta prou, Ja m'ho aguanta prou.
1: T'he de dir una cosa. Lo vam eliminar.
2: Ah, per què? Ni una
0: mica. No, a les redes socials bullien que la cabeu.
2: De lo bones que eren. Pues avui l'he portat jo. I no serà recolent clia, però quasi. Així que, llefero, puja això.

0: Deixeu-me un segonet, perquè a part soc d'estos pesadets que a part de ficar la música vos explicaré coses de la cançó. Vos explicaré coses. Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, ¿vale? I és sí, de Volbeat. Que Lola Montés en realitat se diu Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó diverses vegades. Esta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per les faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, de xicar, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de la societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i coma missatge de força de les dones, vale? Ha tret esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
1: Hola, hola, que estava escoltant-te perquè he enyorat tant les teves explicacions de la rock and rock and roll era aquesta sessió que feies.
0: És un missatge, té un per què, és difícil, és difícil de dir, no ha de ser tot un... No, ara ja no és la guava, ara és la de Nova York, com és? La de Nova York?
2: Nova York,
3: por la mañana no fe, por la tarde...
0: Nova York!
1: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
0: En sèrio?
1: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir.
0: Bueno, he de dir, menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és... Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo, no, que es vol dir que, ole, que ho faig bé, no, tampoc, què vol dir?
1: No, m'estan dient de realització
0: que, calo,
1: que són i 30.
0: I 30 i mig?
4: Claro, sí. Hem de recordar que estem des de la 96.0, estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
1: I qui no mos escolta, estem que mos escolti, home.
0: Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llepero, mos ho pots repetir?
4: Que Calo vol parlar.
1: Jo ja he escoltat
4: fent senyals de fum.
1: Jo ja he escoltat moltíssim estos dies.
0: Es va emprenyar-lo. Calo Cachuni! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara és nit.
1: Que no, encara no.
2: Que tothom ho sap, Pau, i okay. Qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència modulada.
0: Pues va, que te toca tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
1: Vinga.
2: Ja, per què?
0: Sí.
2: No vull sentir ningú, que em torna a mi.
1: Ai, mare.
0: Ha passat?
2: No, res.
1: Veig que continua igual en el seu paperet, sí. En boli... Sí, sí.
2: Aquest any he decidit, com si diria això, ficar-me a prova a mi mateix, vale? I deixar a l'atzar...
0: Qui és esta?
2: L'atzar.
1: L'atzar, aquella?
2: És la germana de la mala...
1: De l'atzar.
2: Tita. Jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
0: A bombo.
2: Bombo de...
0: Bombo, man.
2: Crec, aquestes boletes. Mira com gira. Mira com gira les boletes.
0: A veure com gira. Ah, no, això no.
2: Això en conxina. Pues aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
0: Pròpia?
2: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent... de tots els tipus de color, de raça, de altura, pes...
0: De coeficient intel·lectual.
1: Random. Sí.
2: A full.
1: Random total.
2: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
1: Ah, vale, ja
2: m'han dit,
1: no, ja
2: es queda. Ja quan penses vindre a pagar tot això, estos ja no s'hi fiquen.
0: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant articular-ho. Si voleu, podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
1: No envies emoticonos encara i tot això.
0: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
2: I la xica dels tuits, ho està donant tot.
0: Exacte, vale? Ja està, continua, Calo, perdó.
2: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè se n'entere si no ho sap i no m'ho està escoltant, que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que... se n'enfunde i otro el llente más.
1: Però li faràs fer alguna cosa així especial? El ficaràs a prova o què faràs?
2: Tito.
1: El que surti, que...
4: Anem a veure-ho, per favor. Anem sí. a veure-ho.
0: De moment lo
2: trucarà. De moment, lo primer invitat...
0: I serà sorts. No?
2: Pot guanyar una samarreta si encerta la pregunta.
0: Usada?
2: No, vale. No ho sé, vinga. La que vos donarà l'antena que no fes... que aquest any és un tardeo, no, no es diu tardeo, es diu un vespreig, se diu en català. Vespreig.
1: Un tardeig, un tardeig.
2: Sí, sí, es diu així, vespreig.
0: No hi hem passat mai, això, eh? És veritat. Ambas, avui vaig de vespreig.
2: De vespreig. Vespreig, des d'octubre a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
0: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
2: si
0: de
2: temporada, pregunta...
0: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, batu a l'olla, ves quina cosa.
2: I vaig de festa i gosseja.
4: Ai,
2: no? Gosseja no, no.
0: Gosseja és pel gos.
2: No, és per real, gosseja.
0: En català molt.
2: Gosseja.
1: Vale, va. Bé, va, a veure com va.
2: Trau la bola, va, Pau.
1: A veure, la bola. La mano inocente, a ver.
2: Vale... Vale.
0: Hòstia,
1: m'han sortit.
0: Bueno, sí. Esta bola és rara, però sí. Joanito Pardo?
4: La comencem fort.
1: Comencem bé.
2: Bueno, va, busco el meu... A la meva agenda. Este forma part...
0: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
2: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravalera.
1: Hòstia, sí, llegenda.
2: Vamos.
1: Si em contaria anècdotes i no pararíem.
2: Silenci.
5: Què passa, inútil? Bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Què passa?
2: Joder, Juanito, escolta'm. Estàs en directe en Tela Caro, al programa Fer Pujeres.
5: Mare de meva, Déu meu,
4: sí,
5: pare.
4: Sí, senyora. Bona nit, Juanito.
2: Per a qui no el conegui... propietari, gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, res, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i del sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien
5: inesperada total, que tinc faena jo.
1: S'ha
2: d'agitar
1: aquest
2: matí, s'ha d'agitar. Ho sabies que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro. Què fas ara mateix?
5: Jo... anava a fer el sopar.
2: Perfecte.
5: Què t'apareix?
2: M'encanta la idea. Pues
5: que Mateu ha acabat d'entrenar el futbol i té gana i tu m'has marejat. No, què vols?
2: Lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és la primera trucada inesperada. I com a primera trucada inesperada te farem una pregunteta i si l'encertes te pots emportar una samarreta del vespreig Antena Caro Fest.
0: Com més sento vespreig més m'agrada.
5: Pues no me la faguis molt difícil fer-me la del Barça o algo així que jo sàpiga, no?
0: Quants de gols va fer el Barça?
5: Home, claro, algo així fàcil, home.
2: Fàcileta, va, pues... A quina freqüència se pot escoltar Antena Caro?
5: Oh, hòstia, molt fàcil, Aquesta, collons. Espera que estic buscant,
1: No, no, no, no, no, no, no, no,
5: 96.0, 96.0. 96.0.
2: No? T'acabes d'emportar una samarreta de l'Antena Caro Fest. No, quan l'acabarem no penses que la xica de los tuits t'agafarà les direccions.
5: La mida, si m'ha de medir, la mida... 4 o 5 aquí, xale,
1: Que vaig ample, que vaig sobrada.
2: Te ficarem una menys i així te ficarem un reto per a que t'entregui. Així et ficarem a provar.
5: Vale.
2: Escolta'm a mi, ara t'anem a fer una ronda flash, t'anem a fer. La ronda flash. Són una sèrie de preguntes, vale? Així una miqueta... Vale.
1: Avui Mateu s'ho parà més tard, però bueno, no passa res.
0: Realitzador, no passa res si no fiques a casa.
1: Aviam.
0: Cabron, és
2: bo. La ronda fly són 10 preguntes de resposta ràpida, vale? Sense pensar-te un molt.
5: Vale, va.
2: Va, comencem?
5: Vale.
2: Què ets més, de parella o amiguetes vàries?
5: Jo parella, company.
2: Què ets més, de vespreig, nit o matiner? O començat divendres i acabat diumenge? quan eres jove.
5: Ui, matineo, matineo. Quan era jove, quan era jove, quan era jove, començaven divendres i acabaven dilluns, quan era jove,
2: Dilluns de matí, quasi dimarts, perfecte. Vale. Esta és a tocar, mama o papa?
5: Hòstia,
2: aquesta és putada. Uf.
5: Bueno, per més, al final va ser més papa.
2: Vale, què ets de xupitets, de la fet xupitets o cubatacos, cubates a tope?
5: No, jo cubates no, jo xupitets i cervesa,
1: És de Quintets, fresquets, bonitos els Quintets.
2: Per davant o per detrás?
5: Per tot arreu,
2: Però és per l'orella.
1: Per en Baig, que millor.
2: Que pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable?
5: Ja ho saps. No, per confessar.
2: Lo treballar. Podem fer pip. Va, com
5: pip.
2: Aquí o a què odies?
5: Aquí o a què odio? Sí. A l'enveja.
2: A l'enveja.
1: Molt bé, amigo.
5: I a la falsetat.
2: M'encanta.
1: Aquesta resposta és Dios.
2: Amor secret o platònic, alguna d'estes que tota la vida...
1: Ayuso.
2: A l'Ayuso.
1: Aquella que quan mires... Quan mires la revisteta... Quan mires la revisteta vas passar fulles i t'enganxes.
5: A la bleda.
2: Qui és la bleda?
5: La dona de Pepe Rín, tio, no saps qui és la bleda, tu.
1: Ara sí que m'ho ha fet un cau.
2: Què has fet que no faries mai més?
1: Ui.
5: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
2: El programa s'acaba a les 8, Ves una.
5: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale. Amics d'amigues dels amics.
2: Perfecte. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis fora.
5: O càncer, la malaltia.
1: Me pensava que diria Florentino.
2: No, és el número dos. Moltes gràcies, Joan.
1: Estan dubtant.
2: Moltes gràcies.
1: Joan, moltes gràcies, senyor.
2: Moltes gràcies.
1: Espectacular. Diu que vols inútil.
2: Havia dit que los que m'insultarien los havia tret.
1: Només contestar, saps? Que va.
2: Espectacular.
1: Això serà l'estrella del programa,
2: Jo no vull fer molts d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde.
1: Hòstia.
2: Està la dona.
1: Que acabes de ficar el llistó. Nivell Dios, Nivell Dios.
6: Sí, senyor. Ha
1: sigut boníssim. Espera, que tinc... Ara, teníem problemes... M'havia tallat la veu, M'havia tallat la veu.
6: Si no calles...
1: No, és que, claro, l'estrena ha sigut per tot l'altre, m'ha agradat. Caluec, felicitats.
2: Lo bombo és capritxós, Tito? Lo bombo és capritxós.
1: És capritxós.
2: Ja et dic, ja no...
1: Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem? Pues contestarem.
2: No.
1: Perquè tu mos tens de nosaltres a enemigos?
2: No. Jo, spam. Abans us digues spam.
1: Mira, calla. Queden...
7: Què queda, a veure? Controlem el temps.
1: Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato.
7: És que jo tinc un rellotge allà dalt, però que hi rellotge. Ves a saber també si va bé.
1: Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
2: És més. Recordem l'hora. Són 3:45 de 8.
7: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així.
1: En català és boníssim. En català és com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si sortiguéssim un de nosaltres?
2: No esteu al bombo,
1: vosaltres. I si ho fem a sort, si mos ho fem... No l'hem fet mai cap entre nosaltres.
2: Però què?
1: De Ronda Flash. Espera, té Michael?
7: A mi me lo...
1: Té Michael?
7: Hòstia, mira amb la pell. Mira la pell.
1: Mira, això no ho trobarem.
7: Això controlarem el dia 3 d'octubre a l'antena Caror Remember Fest Tardets.
2: Vesprets.
7: Aconseguiu les vostres entrades. A 5 euros, s'estan vendent a 5 eurets ara.
2: On, Tito?
7: Al tuc-tuc.cat, tuc-tuc.cat, a 5 euros.
8: Mm, de la mano.
2: Estan volant, estan volant.
7: DJ Lamuno, Dani Cabau, Guillermo Argentó, DJ Tites, Abel Quecaña, DJ Piuli, Pau Mestres, Festival Aco, Il·luminació, lo so espectacular. No te ho pots perdre. Regals, camisetes, de tot, de tot, de tot, de tot. Food trucks.
1: Espera, que m'estan amenaçant.
2: Sí.
1: No. He regalat massa. He regalat massa, no. No.
0: Practice, practice in the world. Up between.
1: Què volia dir-me?
2: Però...
0: Això ho feia... Això és sevillana.
1: No que puja aviós.
0: Mira, saps què? Farem com, això és com, això és llenguatge, això és llenguatge de signes, realment.
1: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre-m'ho en signes.
0: Quan passa així, és que puja la veu, i quan faci així no dit del mig, és calla allà.
1: Ah, vale, vale.
0: Okay.
1: Vale. No, m'has de fer així, m'has de fer així en lo coll.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, es que m'heu cortado en esta super...
2: No, perquè estem a la meva secció.
0: Claro, t'anem a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li facis a Llepero?
2: El Llepero, que la Ronda Flash?
0: Sí, per favor.
2: Sí, no?
7: Tots dos, sí.
0: No ha parlat en tot el programa, se mereix un Ronda Flash in the world. In his face.
2: Enquesta ràpida. Hashtag, el Llepero o el meu jefe? Hashtag, jefe, hashtag Llepero.
1: Llepero, Llepero.
0: Llepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
4: Mirar al Llepero lo que té més faena ara en estos moments, m'entens o no? Entre telèfonos, cançonetes, gravacions, directe, no sé què, vosaltres esteu de puta mare.
0: És relax, és relax.
1: No costa res contestar 10 preguntes.
0: Fica una cançó de Nana de fondo i vas contestar.
1: Fica un extended que duren 7 o 8 minuts, ja està.
0: Va, doncs va, trucada, tenim temps d'una altra, és el que diem, és que 15 minuts...
1: Sí,
0: ha sigut molt bo,
1: sí. Fem una altra trucada.
0: Sí, si cal, medim-la. Però jo, en 15 minuts dona sobres i despedida i...
2: Aquí truquem.
0: I temazo.
1: Això, la teua agenda, la teua agenda que tens.
0: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... S'ha d'anar a sortir abans perquè...
4: Entra el que dura la cançó. Si dura 3 minuts, ha entrat a menys 3.
0: La cançó... De... ok. Quant dura la cançó? Títol que has tirat avui?
1: Uns 2 minuts.
0: 2 minuts?
1: Curteta.
4: Uns 2 minuts no val.
2: Claro.
4: Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
2: A partir de 3 segons callats, ja és un silenci incòmodo.
0: Tens temps. Truca.
2: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sorteig. Pau, trau.
1: A veure, la bolita, bolita, bolita.
0: I ha sortit... L'Elito?
2: Hòstia, l'Elito.
0: Mare!
2: Un altre llegenda. Un altre que forma part del club selecte de les llegendes. A veure, este suposo que no m'insultarà.
0: Com ara digui que fas inútil, ja...
2: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no me l'escolta.
0: Parles tu.
4: Vols dir que no està currant a mort estos dies?
2: És jefe del moll, no treballa.
9: Candado, per caure, Antenacado.
2: Hòstia.
9: Antenacado, supercabra.
2: Ha trucat l'oient en directe.
0: Dis-me que m'estàs escoltant.
2: Me l'estàs escoltant? Sergio Vázquez
9: Cuevas. ¿En serio que vas a escuchar? Pero ahora en directo no, ¿no?
2: Ay, ¿cómo usas? Pues, tío, que estén en la entrevista...
1: Para contar que dios, que estén en directo.
2: La inesperada, desde Antena Cabo.
9: Imagina, acabo de dedicar a cabra.
2: Sí o no? Estoy trucando desde el estudio.
9: Yo ho sé perquè seguís en les redes socials i estic una miqueta informat de lo vostre programa.
7: Tal com ha de ser, sí senyor.
0: T'estimem.
1: DJ Tites. Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre ho ha fet. Sempre ho ha fet.
2: És de costum.
9: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
0: Pues a mi no m'has besat mai.
1: No et fiques celosa.
2: És que sempre he sigut super...
1: Sempre
9: s'arrasca, s'arrasca, que mos coneixem. També te l'he donat.
0: S'arrasca.
2: Lelito, t'ho explicaré. ara mateix estàs en directe, perquè és la trucada inesperada, que el sorteig, el bombo ha sortit un sorteig i ha sortit l'Elo, vale? I ara t'hem de fer...
9: Jo soc natural.
2: T'hem de fer una...
9: Jo soc natural i pots...
0: No tenyissis.
2: Sí, però... Diu Pau que si no et
9: trobis... Soc natural, jo soc com soc.
2: Et trobia natural.
9: No penso canviar. El sorteig, que estic informat de tot, no em contigues història. No,
2: que la pregunta, t'haig de fer una pregunta i si l'encertes te'n dus una camiseta de la festa més preig Antena Caro Fest.
9: Pues segur que no, perquè soc 0x0 jo.
2: Quina freqüència s'escolta Antena Caro?
9: Amb aigua de llet calenta. 96.0. Vols que et digui los megahertz o el rotllo o no? FM, FM, eh?
2: Perquè no sabré si ho dius la veritat, però l'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que el que fa la gent normalment quan contesta. Bueno, i sobretot
9: al principi ho lleves, però no és quan.
2: Ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafarà les dades per enviar-te la samarreta, li diu la talla i tot. Vale?
9: M'encanta, m'encanta.
2: Sí, exactament, clar. O li fem?
4: Home,
9: fe, home. Disfruteu. Sou lo que no està escrit. Sou los millors. Sou los millors.
2: Lelito, que t'haig de fer la ronda flies.
9: Canta.
2: Faig la ronda flies, però...
1: Així rapideta, eh?
2: Sí, a contestar ràpid. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
4: Vull fer-ho.
9: Vinga, va. Canta, canta.
2: Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix?
9: Ara...
2: Car o peix?
9: Car.
2: Nit o dia?
9: Nit.
2: Amics o família?
9: 50-50.
1: No.
2: La Josefa, la Josefa.
9: Família. Família. Família, família. Primera família.
2: Vi o cervesa?
0: La B, la B.
9: Cervesa, cervesa.
2: Dalt o baix?
9: A tot arreu. Baix.
2: Això és el baix. És el més pràctic. Un hobby...
9: Te voten.
2: Un hobby...
9: Fàcil.
2: Quin hobby tens?
9: Ara mateix... Ramadan, no cap.
1: Dormir ja va.
9: Ara mateix no cap.
2: M'encanta. Una fòbia...
1: Home, Fórmula 1, no, tio? No li fots encara, loca?
2: La Fórmula 1?
1: No li fots el...
9: Us han perdut? L'antena?
2: No. L'Atza, me sents? Lelo?
9: Hola?
2: Hola, no me sents? No?
1: Nosaltres te sentim, eh?
2: Sí, no me sents, Lelito?
9: Hola? Us han quedat el hobby? No vos sento.
2: Un hobby.
1: No mos sent.
2: Jo...
1: A veure, torna a provar de trucar.
2: Jo, torno directament, jo et truco en
1: seguida. Problemes del dia.
9: Tena, caro?
1: No digues tonteries que et senten.
4: Ai, antena, caro.
9: Han perdut cobertura.
2: L'Elanza, me sents?
9: Correcte.
2: Un hobby?
9: No sé què ha passat. El hobby, doncs ara mateix...
2: Ramadan,
9: correcte. Hem enviat aquí, és això, no...
2: Vale.
1: Correcte.
9: El meu hobby? Ma filla. Compartim tot amb ma filla.
2: Molt bé.
9: El meu hobby.
2: Una fòbia? Algo que te da mucha miedo?
9: No res.
2: Dos machos alfa, lo molt plateado.
4: Valente com jo.
9: Diria una cosa, però no val la pena.
2: Sí. Ja sabem tots quina és.
9: Correcte.
2: Vale. A bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc? Algo així...
1: Sempre hi ha algo.
9: No parra. Sí, una mania, mossegar-me les ungles.
2: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
9: Què he fet que no faria mai més? És que estàs bona, eh?
1: Contestar el teu...
9: O que no podré fer mai més, no?
2: Una cosa que has fet i dius, hòstia, no hagués tu que fer això, no hauria fet mai. Jo què sé...
9: Comprar-me una altra casa, tio. Comprar-me una altra... Hipotecar-me, si m'ho sí.
1: Fer pi.
2: I...
9: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
1: Bona està.
2: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
9: Estàs bona, eh?
2: Ah, no.
9: me deixeu...
0: Això vols ficar? Estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
2: Mos quedes tot el seu programa, eh?
0: Estàs bona o no? Va,
9: la ja la tinc.
1: A veure.
9: No, no, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
1: Oh! Home, pues sí, pues sí.
2: Que bona, bé, bé, bé.
1: Deixeu-me descansar.
2: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
0: Moltes gràcies, Lelito, tio.
2: No res, tio, un plaer, una vegada més per tu.
9: A vosaltres.
2: Mos veiem pronta, eh?
9: Increïble.
2: Vale?
9: Abraçades.
1: Una abraçadeta, guapo.
0: L'estimem.
9: Amazing, unbelievable.
2: Una llepadeta, una llepadeta del personet.
9: Flaix FM, Flaix FM, el vostre costat. Flaix FM, el vostre costat. És viruta, és viruta. Rendilla, ojaldre. Pasta fullada. No tenen res, no tenen res.
2: I love you, Lelito.
1: Vinga,
2: hasta la... Moltes gràcies.
9: Te l'estimo,
0: eh? Igualment.
9: Vinga, bé.
0: Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Calo, no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè sí. Sí, guapa, guapa, guapa.
1: Sí, xec, que pinta molt bé això, eh? Pinta molt bé.
0: Sí, sí, sí. I saps què podem fer, no? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
2: Pues...
0: I anar fent, saps? Pim-pam, pim-pam.
2: Per a tancar la meva secció, recordar-vos a tothom que Calo mola, que... Continuarem fent la trucada inesperada.
1: Oixia, dies.
2: Hi ha noms molt xatxis per este bombo.
1: Sí.
2: I esperem que contesten.
1: I que la gent, i que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per a què? També, si volen,
0: saps,
1: a la llamada.
0: Saps què pot passar, que al final no contesti ningú? Ja.
1: Algun dia passarà, però...
0: No, no, perquè este cabrón me la està liant. Sí, sí, sí. Sí. Quina hora és?
1: Jo coneixem.
0: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. De X, oh my god, it's time for...
1: Queden 5 minuts, eh? Tot per a dir que queden 5 minuts.
0: It's Calo time, yes.
2: Són 3 quarts més 10 de 8 ara mateix.
0: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3. No, que queden 2 minuts.
1: Molt bé. El tema de les senyals mos falla avui.
0: Hòstios, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit perquè queda malament fer així en el coll. Mirant el director.
1: Bueno, això ho hem de dir que m'ho has escoltat.
0: Però...
1: Reds socials, per les reds socials que m'ho escriguen, que m'ho diguen...
2: M'has fet una senya?
0: Una senya?
2: M'has fet una senya?
0: Dos.
2: Una és... No ha sigut total perquè m'ho falta un membre de l'equip.
0: Però sí. No, però dic que com a iniciació al directe està molt bé. M'ha passat l'hora volant, loco.
2: Volant.
0: Uf, lo xungo serà entrar aquí. Ja farem, ja prendrem.
1: Sí.
0: Però bueno, sabeu què? Com fa tendres que no estic, m'agradaria que despeguéssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
2: Adeu.
0: En sèrio.
1: No, la despedida, que abans m'has tallat, hem de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol ese tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
0: O sí.
1: Que mos ajuden.
0: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
1: Sí.
0: Què més?
2: Coneixem que és viernes.
0: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
1: Que és dijous.
2: Després.
0: I coneixem.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: moi.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena 1. Tota la música.

0: It's a start.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania, i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.